0: ẹ kúrò rọ̀lẹ́ kí ló kọ yín lásìkò lẹ́sìn gbé.
1: Ẹ̀kọ́ àlọ́.
0: Ẹ rámà.
1: Ẹ sà.
0: Ẹ rámà. Ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀ sálàáfíà ni. Kí ló kọ yín lásìkò lẹ́sìn gbé o. Hello. Kini Ọlọ́run sànú. Kini ìgbọ́yin dáadáa, ìgbọ́yin dáadáa. Ayata ló tún wà ń bẹ̀. 0009 7009 7009 6 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 4 9 0906 2009 kilo ko lati bulletin pe
1: e ko le o pe to ati fun mi lati san yo
0: ah bro akun mi lati san yo hun a tin gbo yin dada bayi oya se ti ready
1: ben
0: e wo le ya se mi ne kin choose fun yin da be yin le choose n de be ori de be category wo le fe
1: excuse fun
0: category only 5000 nu ti ma ti choose emi ma ma choose ori fun e kan gbo do mo mo ni
1: yeah
0: se ti ready dada
1: 100
0: ah egbon yi ko ni baje fun yin o ye ja lo bi bayi e ja lo bi bayi se wa nbe